0: Un home de 62 anys va morir aquest dilluns al migdia ofegat a la platja de Son Bou, segons han informat el 061 i l'empresa de socorrisme Marsave. El succeït va ocórrer a la zona no vigilada de Talis, a l'extrem occidental de la platja. L'home el van treure de l'aigua quan ja no el respirava. Un testimoni va avisar a l'1-2 que immediatament es va posar en contacte amb els socorristes de Marsave a Son Bou. Des d'allí es va mobilitzar un equip amb una moto d'aigua i una hawaiana a la taula que s'utilitza pel trasllat de ferits en aquest tipus de vehicle. El banyista va ser atès en el punt del succés i posteriorment traslladat a Son Bou, on ja s'adreçaven una ambulància de suport vital bàsic i una altra d'avançat. Se li van practicar les tècniques de reanimació durant una hora, però no es va poder fer res per salvar-li la vida i finalment es va declarar la seva defunció. Es dona la circumstància que aquesta és la segona persona que mor aquest estiu ofegada a la part no vigilada de Talis. L'any passat també va morir un altre banyista en aquesta mateixa zona en circumstàncies similars. Els bombers del parc de Ciutadella van intervenir aquest dilluns en dos incendis de vehicles, tots dos resolts sense danys personals ni afectacions majors. La primera actuació es va produir a les 7:45 del matí a Fornells. Fins al lloc dels fets hi van desplaçar tres dotacions. Els bombers van fer un primer atac amb aigua per reduir la temperatura del vehicle i protegir l'entorn forestal amb l'objectiu d'evitar que les flames es propaguessin a la vegetació de la zona. Posteriorment van aplicar escuma per completar l'extinció del turisme. Quan la dotació tornava cap al parc de Ciutadella, els efectius es van trobar amb un altre vehicle accidentat fora de la calçada que es trobava a la fase inicial d'un incendi. Els bombers van actuar amb rapidesa i van extingir el foc abans que aquest es desenvolupés. Una vegada controlada la situació, van aplicar el protocol de seguretat corresponent amb la desconnexió de les bateries i l'establiment d'un perímetre de seguretat al voltant del vehicle. Segons els propis bombers, les dues intervencions, el foc no va arribar a provocar danys majors ni afectar l'entorn natural. L'àrea de salut de l'illa ha presentat el programa Cuida Dual, un recurs pioner d'atenció ambulatòria i intensiva destinat a joves que pateixen simultàniament un trastorn mental i una addicció a substàncies. La consellera balear de Salut, Manuela García, ha destacat que la salut mental és una prioritat absoluta pel govern balear i aquest nou dispositiu ofereix per primera vegada a Menorca una resposta de qualitat i especialitzada per una realitat clínica cada vegada més complexa. García explicava la dificultat que comporta aquesta malaltia dual.
1: Una patología mental acompañada del consumo de tóxicos, del consumo de habitualmente de sustancias o de drogas, y esto hace que los pacientes sean muy complejos a la hora de tratar, que necesiten muchos recursos y que además de esto sea realmente una situación a la que necesita determinadas terapias, ¿no?
0: La gran novetat d'aquest servei és que evitarà que els pacients menorquins s'hagin de desplaçar a Mallorca per rebre un tractament especialitzat. A partir d'ara podran recuperar-se a l'illa a prop del seu entorn familiar i social. Manuela García explica aquest i d'altres avantatges que suposarà pels pacients aquest nou programa.
1: Cuando hay un ingreso hospitalario de patología dual es necesario hacerlo en el hospital de referencia y eso no va a cambiar porque es necesario hacerlo así por evidencia científica para que nos entendamos. Pero claro, a la vuelta a su comunidad, a su casa y a su isla, lo que va a encontrar es un lugar de referencia donde va a poder continuar afianzando todo lo que ha ganado y todo lo que ha podido recuperarse en el ingreso hospitalario.
0: El programa s'adreça a persones d'entre 18 i 35 anys i té una durada de 3 mesos. Les sessions es faran dos capvespres per setmana a l'hospital de dia a través d'un equip multidisciplinari format per psiquiatria, psicologia, infermeria i teràpia ocupacional. El primer grup, format per 8 joves de 20 i pocs anys, començarà avui dimarts el seu tractament. El ple del Consell Insular de Menorca ha aprovat el quadre definitiu de distribució de les aportacions del Pla Insular de Cooperació 2026 que permet finançar 77 actuacions d'inversió municipal als 8 ajuntaments de l'illa. L'aportació del Consell puja a 4,5 milions d'euros i mobilitza una inversió global superior als 5,7 milions. El Pla Insular de Cooperació és una de les principals eines de suport econòmic als municipis i té com a objectiu facilitar l'execució d'inversions que milloren els serveis públics, les infraestructures i la qualitat de vida dels ciutadans. mitjans la convocatòria de 2026. Es distribueix en tres línies d'actuació, una general, una turística i d'agenda urbana i digitalització. Entre els projectes aprovats hi ha la millora de centres educatius, la renovació de xarxes d'aigua i clavegueram, actuacions de pavimentació i accessibilitat, la rehabilitació d'edificis públics, la millora d'espais urbans i turístics, la digitalització del cicle de l'aigua, la conservació del patrimoni municipal i l'adquisició de maquinària i equipaments. El conseller Simó Gornés assenyala que el pla permet executar actuacions necessàries

0: hoy por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Hoy por hoy Menorca, Luis Soler.
2: Hola. Bon dia, benvinguts a l'Hoy per Hoy Menorca. Avui és dimarts 21 de juliol de 2026. Durant aquests dies estem encara rient molt de futbol i ho continuarem fent ara. I vostès es demanen encara i què podem estirar encara més. Doncs ho farem perquè durant tots aquests dies, abans de que comencés el Mundial i fins al moment en què ha acabat, hem tingut una connexió directa amb una persona que anava viatjant i visitant els diferents escenaris, camps, partits, emocions viscudes en primera persona, amb una persona que és Juan Bravo i que des de Son Bou doncs va, en un moment determinat, agafar totes les coses que tenia, va fer maleta i se'n va anar amb Marea Roja al darrere del que era els millors moments d'un Mundial, que ell tenia la il·lusió de poder veure que acabés amb la victòria d'Espanya, però que, evidentment, en aquell moment no ho sabíem. Aquest és el moment en el que ha fet ja la maleta per tornar a Menorca. Ens enviava ahir mateix, penseu en la diferència horària, el que és aquest missatge.
3: Hola, què tal? Buenos días. De camino al aeropuerto para la vuelta por Lisboa y a Barcelona, o sea, Lisboa, Barcelona, Menorca. Bueno, una tarde, noche histórica, muy nervioso con todo el día, con el partido, y del partido poco puedo decir, nada más que pasando pena, sufriendo hasta el último instante. Con el 0-0, no lo veía nada claro en un contraataque de Argentina. Visto después, realmente no crearon ningún peligro. La atmósfera, una vez que marcó Ferran Torres, bueno, es inenarrable, porque es, bueno, fue histórico, histórico. Y el disfrutarlo luego después, cuando se acercaron los jugadores y la entrega de trofeos con Trump, los Reyes, que también estaban por allí, cerca de la afición, porque salieron por la portería donde metimos el gol. Y luego la noche en Times Square, apoteósica. Recuerdo que la noche anterior había miles de argentinos justo allí en la grada de Times Square, y justo arriba estaba el anuncio de Lamine Yamal. Yo pensé, si ganamos mañana, este vídeo será muy, muy, muy bueno. Y así ha sido. Así que se acaba la etapa, 3 semanas, todo perfecto gracias a María Roja, que es a la peña a la que pertenezco y la que nos ha conseguido todo el tema de entradas, como siempre. Y nada, es, bueno, inenarrable. O sea, muy emocionado anoche y muy contento hoy pasear por Times Square esta mañana con mi camiseta, que no me la pienso quitar hasta llegar a Menorca. Bueno, gracias por todo. Un abrazo.
2: Eren les paraules de Juan Bravo, que ja està tornant cap a Menorca després d'haver viscut en primera línia al Mundial i haver-ho compartit també partit a partit amb nosaltres. Gràcies, Juan. I ara és el moment de saber i conèixer quina és la previsió meteorològica que tenim previstes per les properes hores amb Juan Carlos Piña. Bona tarda.
4: Bon dia, què tal? Avui a Menorca tenim temps estable, també presència de pols en suspensió, en un dia en què les temperatures se mantenen sense canvis o baixen lleugerament. Màximes de 35 graus a Ciutadella, 33 a Maó. L'EMET manté activat l'avís per calor a tota Menorca. Demà dimecres tindrem el cel poc ennigulat, amb algun interval de núvols mitjans i alts, també presència de pols en suspensió. A més, les temperatures se mantindran sense canvis o seguiran baixant lleugerament. S'aprovauen màximes de 35 graus a Ciutadella i 33 a Maó. És una informació d'EMET.

0: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
1: En Osim Informática damos solución a sus problemas informáticos con nuestro servicio técnico. Configuraciones, redes, wifi, tanto para dispositivos de su hogar como los de su empresa. Todo en PCs de sobremesa, portátiles, impresoras, periféricos y toners y cartuchos de recambio para infinidad de impresoras. En Osim Informática somos informáticos. A su disposición en Pere Cortés 40 de Ciutadella.
2: Sant Jaume és festa, és il·lusió, és alegria. I des de Casa Sent Menorca, al cor d'aquest poble que ens va acollir també, volem compartir l'alegria amb tots vosaltres. Disfrutem, xalem i estimem tots, veïns i visitants d'Es Castell, la nostra festa. Des de Casa Sent Menorca, la teva immobiliària de confiança. Gloriós Sant Jaume per tothom.
3: Yetina Boats. Todas nuestras barcas son pequeñas joyas, cuidadas y mantenidas al detalle para que puedas disfrutar de algo único, especial y muy original. Yetina Boats. Alquiler de barcos tradicionales y modernos, con opciones sin titulación, excursiones a medida y atardeceres mágicos. Reserva tu experiencia en yetinaboats.com. La familia de Yetina Boats os desea buenas fiestas de Fornells.
4: Divendres passat vam tenir la possibilitat de compartir un temps en la presentació que es va fer a Ciutadella dels productes d'Endor Technologies. Endor Technologies és una empresa que fa doncs, productes per la bellesa, per l'estètica de la pell. El que passa és que quan rasques un poc t'hi trobes a personatges com Joaquín Escudero, director de desenvolupament de producte d'Endor Technologies, o una Aida Vizcarri Romero, que és executiva de vendes, tots dos van estar xerrant amb naltros i van descobrir que ells eren certament un poc friquis, dit per ells. Però per què? Perquè ells treballen i creen productes de bellesa per la investigació oncològica, per acabar amb el càncer. Vam estar xerrant amb ells i això és el que ens van explicar.
5: Nosaltres el que fem és investigació en càncer. L'objectiu de l'empresa és generar recerca en càncer i per això la millor manera de fer-ho és finançar-se l'empresa amb el que és recerca en productes.
4: Comenta'm un poc com és la teva funció.
6: Bueno, la meva funció és presentar el projecte d'Endor, presentar la línia i bueno, l'empresa en si, els valors de l'empresa, als clients, tant a nivell metge, cada vegada estem també més presents en aquest sector, com estètic, i bueno, és presentar tota la col·lecció, especificar també d'on venim, que sobretot destacar això és molt important, no provenim del sector cosmètic, sinó que hi ha una altra història darrere i és important destacar-ho. I, bueno, i arribar, fer arribar aquest missatge als clients i, bueno, realment entra, és a dir, és un projecte que arriba als clients i en seguida que aproven el producte està fet amb molt carinyo, molta ciència darrere i la gent ho prova i realment comença a treballar amb Endor.
4: Moltes vegades arreiem un poc de la responsabilitat a l'hora de comprar, de consumir. Aquí realment anem a una altra idea. Estem fent possible la continuïtat d'un projecte d'investigació científica que ha d'anar a revertir amb el que és trobar solucions al càncer. I a més comentaves, Joaquim, enfocat a un determinat tipus de càncer, perquè el càncer és molt ampli.
5: Sí, nosaltres... la

0: per intentar d'alguna manera que aquest client torni a comprar. Sí, és important mantenir sempre a nivell d'excel·lència alt i a nivell d'eficàcia i de recerca elevat, també amb els productes de la pell.
1: És il·lusionant poder veure que hi ha un punt de partida que dona continuïtat a una cosa que havia quedat un poc en l'aire i ara torna un poc a agafar embranzida gràcies a aquest projecte, però cap a on ens du? És a dir, podem ser, tenir l'esperança que s'està avançant, perquè em deies que està en una fase realment que s'apuja un esgraó molt important.
0: Sí, nosaltres hem tingut el projecte de càncer parat per manca de finançació durant 10 anys i ara ja hem aconseguit aquests 2 milions que necessitàvem i ara l'estem empenyent a nivell europeu, a nivell de fer tots els dossiers per tirar-ho endavant en fase 2, o sigui, amb humans. Bueno, nosaltres estem, en aquest sentit diria que estem molt, molt il·lusionats perquè les prèvies són bastant esperançadores, però és veritat que quan fas recerca en càncer el més habitual és que el més fàcil és que no tinguis resultats. Això és, però vull dir, al final s'avança moltes vegades amb fracassos. Més que fracassar per aprendre i per definir camins pels quals continuar la recerca. Per tant, nosaltres posem el nostre granet de sorra amb tot aquest món de la recerca en oncologia.
1: Estem ara en un moment de donar a conèixer, de desenvolupar tot un projecte. Com veus el que haurà de ser el desenvolupament a partir del dia d'avui? I ho dic pensant particularment en Menorca.
2: Bueno, veig ara mateix sí que la nova línia, que és la que ara s'ha reformulat, veig un creixement molt, molt interessant. O sigui, es veu un creixement important, cada vegada es veus que fidelitzes més els clients, que entre ells també et recomanen, no?, els uns amb els altres. Llavors això sí, és molt significatiu, o sigui, diu molt del projecte, no?
1: Sí. I has pogut tenir, diguem, aquests primers feedbacks per part de tota aquella gent que està començant a conèixer-lo.
2: Sí, sí, sí, sí. I ja et dic, cada vegada som conscients de que estem fent les coses pues, ben fetes, no? Quan et recomanen, quan entre ells, entre els del sector, pues, això, et recomanen, parlen de nosaltres, estem cada vegada més a la boca, no?, de la gent i això és important. I també el client, el consumidor, no?, final, diguéssim, això també quan prova el producte i el segueix comprant de forma recurrent, això significa que hi ha una fidelització i que hi ha un benestar, no?, una resposta positiva i per això repeteix. Llavors, també nosaltres destacar que la fidelització és un punt que la gent repeteixi i això significa, no?, que la fidelització l'aconseguim. Això és molt important.
1: Sense que pretengui que sigui molt de màrqueting, però quin és el principal argument de venda? Perquè hem vist certament el que hi ha no només en el producte, sinó també al darrere. Jo crec que això té molta força. Però quin és el principal, creus, argument perquè hi hagi algú que aposti?
2: Per mi hi ha diversos factors. El que sigui una línia curta, diguéssim, no?, comparat amb unes altres firmes, no?, que tenen moltes referències o bueno, que estan centrades en crear una altra tipologia de conceptes, que sigui una línia curta, això molt específica, facilita molt. O sigui, la gent li agrada, li és còmode. Avui en dia anem amb la comoditat, no? No volem omplir-nos de productes i això és un punt important. I després l'eficàcia dels productes, sobretot, també. O sigui, nosaltres està a l'ordre del dia i és una cosa que tenim molt present, és intentar al màxim de demostrar que els nostres productes fan el que diem que fa, no? O sigui, és a dir, i no segons quins assajos, o sigui, fem uns assajos clínics com s'han de fer. I aquí és on diu, no?, és la carta de presentació de dir, mira, doncs això és la realitat, no?, del que fem.
1: Riem un poc dels productes.
2: Digue'm?
1: Riem un poc dels productes.
2: Parlem dels productes, bueno, hi ha una

0: miqueta de tot, o sigui, hi ha, per exemple, dos sèrums, un més aviat específicament per treballar l'oxidació, que seria amb vitamina C i tranexàmic, que això ens ajuda a fer front a tots els radicals lliures, bueno, tot l'estrès oxidatiu que rebem durant el dia a dia, seria un producte més específic per treballar, aplicar pel dia, i després un sèrum més estimular, un efecte per estimular més els fibroblasts, més per la nit, enfocat més per aplicar-lo una mica més anti-aging, no? Podríem dir estimular l'àcid hialurònic, col·làgen i demés. Després, bueno, tenim una crema amb protecció solar, que també va molt ben complementada amb el sèrum de vitamina C, que ens ajuda també a treballar tot el que és la taca, o sigui, no només protegim, sinó que tractem, no? La taca, o sigui, no només és el concepte protector, no, protegir i tractar, no? La pell. I després tenim més cremes de tractament més específiques per estimular, doncs, bueno, sempre, no? Aquest fibroblast, col·làgen, elastina, l'àcid hialurònic, bueno, tenir un bon equilibri a la pell, més aviat tractar més anti-aging, no? Podríem dir més anti-envelliment, millorar la hidratació de la pell, les arrugues, etc. Uns productes específics també, per exemple, per treballar el contorn d'ulls, un producte específic pel contorn, i també hi ha un producte específic també pel coll i a l'escot. I després dos cremes corporals. Una més específica per reduir i reafirmar, sobretot amb un ingredient estrella que tenim que té una acció lipolítica, que el que ajuda és a reduir zones crítiques on tenim problemes d'una mica de retenció, d'acumulació de greix. I l'altra més aviat és una crema anticel·lulítica que millora l'aspecte i la textura de la pell. I, bueno, aquests són els principals. També tenim una gamma de netejadors, unes cremes netejadores per preparar la pell, però, bueno, serien més complement, no? La força està on hem explicat ara els productes d'ara.
1: Jo m'imagino que els nostres oients deuen estar demanant-se, jo no puc trobar-lo, no? De quina manera puc optar a, doncs, tenir-los i, per què no, a fidelitzar-me amb aquests productes?
0: Bueno, a Roxo és un punt de venda, i a part no només de venda, sinó d'assessorament. Jo sé, tinc constància de que tenen un equip super, super preparat per fer un diagnòstic de la pell, veure realment el que necessita cada pell, prendre's el temps i la dedicació a analitzar les pells, i trobaran aquests productes i l'assessorament que aquest pertoca. Sí.
1: Vull agrair-vos a tots dos que ens hagueu dedicat uns minuts en el dia d'avui, i anem-hi endavant.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
3: A Menorca, cada casa té una història. A Domo Elín, hi posam l'energia perquè la puguis viure amb tranquil·litat. Electricitat, fontaneria, domòtica i energia solar amb la confiança i la proximitat d'un equip de casa. Domo Elín, al teu costat, avui i sempre. Estem al polígon de Maó i a domoelín.com. Domo Elín us desitja un gloriós Sant Jaume.
4: Gaudir del sabor del formatge Mahó Menorca sempre és un plaer. La millor opció qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahó Menorca. El formatge de sempre, amb el segell Denominació d'Origen Protegida. Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
5: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Beds, el descanso de verdad.
6: Encuéntranos en beds.es.
7: Club Nàutic de Fornells, més de 50 anys ens avalen de treball i passió en diferents activitats relacionades amb la mà. Cursos de vela, regates, escola d'estiu per als més petits i molt més. Tota la informació dels nostres cursos a cnfornells.com. La junta directiva i tota la família del Club Nàutic de Fornells desitgem que gaudiu d'aquestes esperades festes de Sant Antoni. Unitat de Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Maó, amb la doctora Alba Ruiz, especialista en Medicina Estètica. També ens acompanyen les doctores Luz Araujo i Valeria Ulloa, expertes en Medicina Estètica i Ginecologia Estètica. La nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concert i cita prèvia a Clínica Joaner de Maó, al 971 35 11 15, o l'Hospital Joaner de Ciutadella, al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
2: Encuentra tu hogar ideal en Menorca con Inmobiliaria Estanza. Cuéntanos qué necesitas y deja que nuestro equipo te asesore con confianza y cercanía. Disponemos de una cuidada selección de propiedades singulares para todos los bolsillos. Somos los especialistas en suelo en Menorca. Inmobiliaria Estanza en Carrer Conqueridor 55, Ciutadella, Carrer Nau 28, Esmercadal y estanza.es. Tu sueño de vivir en Menorca cada vez más cerca. Contáctanos hoy mismo.
1: 12:41.
8: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
1: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimarts 21 de juliol amb Edu Zendan. Bon dia.
9: Bon dia, Lluís.
8: Hoy por hoy, Cadena Ser.

0: El comitè de centre de l'aeroport de Menorca ha protagonitzat aquest dimarts un acte de protesta per reclamar a Aena que incrementi la plantilla de treballadors i adverteix que podrien convocar una el proper 15 d'agost si l'ENSA aeroportuari no reacciona.
1: Els representants dels treballadors adverteixen que mentre la plantilla s'ha reduït de 216 a 190 efectius en els darrers anys, el benefici d'Aena ha passat en 4 anys de 900 a més de 2.000 milions d'euros. El transport de passatgers també s'ha incrementat de manera considerable, en passar de 2 milions i mig de viatgers l'any 2011 a 4,2 milions l'any passat. Segons el comitè de centre, aquesta manca de personal pot ocasionar situacions de col·lapse. Els convocants lamentaven també que falti diàleg i que imposin la realització d'hores extres. Escoltam el portaveu de Comissions Obreres, Aena, Ramon Carreras.
2: Avui valorant molt positivament l'assistència a la concentració. Hem estat unes 50 persones. El que si llavors la gent de torn que està fent feina o de vacances i la gent de la direcció i estructura és un percentatge elevadíssim. Nosaltres ara veurem si la direcció Borina fitxen el que són les nostres peticions i si no és així, les mobilitzacions aniran a bé.
1: El representant dels treballadors també denuncia un abús en la interpretació del conveni col·lectiu a l'hora de designar cobertures obligatòries de servei i per impedir els fixos discontinus que excedeixin els contractes de relleu fixos i passin per davant professionals que són eventuals.
0: Un home de 62 anys va morir aquest dilluns al migdia, ofegat a la platja de Sombou, segons ha informat el 061 i l'empresa de socorrisme Mercè. El succés va tenir lloc a la zona no vigilada de Talis, a l'extrem occidental de la platja.
1: L'home el van treure de l'aigua quan ja no respirava. Un testimoni va avisar l'1-2, que immediatament es va posar en contacte amb els socorristes de Mercè a Sombou. Des d'allà es va mobilitzar un equip amb una moto d'aigua i una hawaiana, la taula que s'utilitza per fer tralles de ferits per aquests tipus de vehicles. El banyista va ser atès al punt del succés i posteriorment traslladat a Sombou, cap on ja es dirigia una ambulància de suport vital bàsic i una altra de suport vital avançat. Se li van practicar les tècniques de reanimació durant una hora, però no es va poder fer res per salvar la vida, i finalment es va declarar la seva defunció. Es dona la circumstància que és la segona persona que perd la vida aquest estiu ofegada a la part no vigilada de Talis. L'any passat també va morir un altre banyista en aquesta mateixa zona en circumstàncies similars.
0: Tot i la mort de tres persones en dos anys a la platja de Talis, que no disposa de servei de socorrisme, ni l'Ajuntament d'Es Migjorn, que pertany a aquest tram de costa, ni el de Ló, té al costat de Sombou, es plantegen per ara posar vigilància en aquesta cala.
1: Sí, per una banda, recorda que en ser una cala verge té unes condicions especials. Antònia Camps, l'alcaldessa d'Es Migjorn, incideix en que dues de les persones mortes allà ho van ser per causes alienes a l'aigua i no per manca de socorristes. L'escoltem.
3: L'any passat era es migdia i hi ha socorristes, vale? El que passa que allò va ser un cop de calor. Una altra persona va ser, segons informació que teníem, per un infart, vull dir, això són coses que no és que s'ofeguin perquè no hi hagi socorristes, socorristes hi són, però per desgràcies perquè tenen algo que la veritat fa que es morin, no, mesquinats, però socorristes n'hi ha.
1: El batlle de l'Alló, José Luis Benaham, també lamenta les persones mortes, tot i no preveure posar per ara més socorristes. Sí que es mostra obert a parlar amb els especialistes de salvament sanitaris i també cossos de seguretat per veure com accelerar els rescats o atracar els equips de socorrisme quan siguin necessaris.
4: Sempre estem estudiant, sempre estem mirant de quina forma podem oferir un millor servei, no? Però clar, és complicat sense cap dubte quan tothom podrà comprendre, no? Estem totalment disposats, com sempre, doncs, amb les empreses que es dediquen a aquestes qüestions i amb policia local, que sempre està pendent, i Guàrdia Civil, com no, doncs, sempre estem disposats a mirar de quina manera podem ser més a prop de totes aquelles persones que mos puguin necessitar.
0: El ple del Consell Insular de Menorca ha aprovat el quadre definitiu de distribució de les aportacions del Pla Insular de Cooperació 2026, que permet finançar 77 actuacions d'inversió municipal als 8 ajuntaments de l'illa. L'aportació del Consell ascendeix a 4,5 milions d'euros i mobilitza una inversió global superior als 5,7 milions.
1: El Pla Insular de Cooperació és una de les principals eines de suport econòmic als municipis i té l'objectiu de facilitar l'execució d'inversions que milloren els serveis públics, les infraestructures i la qualitat de vida dels ciutadans. La convocatòria de 2026 es distribueix en tres línies d'actuació.
0: L'àrea de salut de l'illa ha presentat el programa Cuida Dual, un recurs pioner d'atenció ambulatòria intensiva destinat a joves que pateixen simultàniament un trastorn mental i una addicció a substàncies.
1: La consellera balear de Salut, Manuela García, ha destacat que la salut mental és una prioritat absoluta pel govern i que aquest nou dispositiu ofereix per primera vegada a Menorca una resposta de qualitat i especialitzada per una realitat clínica cada vegada més complexa. García explicava així la dificultat que comporta aquest tipus de malaltia dual.
5: Una patología mental acompañada del consumo de tóxicos, del consumo de habitualmente de sustancias o de drogas, y esto hace que los pacientes sean muy complejos a la hora de tratar, que necesiten muchos recursos y que además de esto sea realmente una situación a la que necesita determinadas terapias, ¿no?
1: La gran novetat d'aquest servei és que evitarà que els pacients menorquins s'hagin de desplaçar a Mallorca per rebre un tractament especialitzat. A partir d'ara podran recuperar-se a l'illa, a prop del seu entorn familiar i social. Manuela García explica aquest i altres avantatges que suposarà pels pacients aquest nou programa.
5: Cuando hay un ingreso hospitalario de patología dual es necesario hacerlo en el hospital de referencia y eso no va a cambiar porque es necesario hacerlo así por evidencia científica para que nos entendamos. Pero claro, a la vuelta a su comunidad, a su casa y a su isla, lo que va a encontrar es un lugar de referencia donde va a poder continuar afianzando todo lo que ha ganado y todo lo que ha podido recuperarse en el ingreso hospitalario.
1: El programa s'adreça a persones entre 18 i 35 anys i té una durada de 3 mesos. Les sessions es fan dos capvespres per setmana a l'hospital de dia, a través d'un equip multidisciplinar format per un psiquiatre, una psicòloga, una infermera i un terapeuta ocupacional. El primer grup, format per 8 joves de 20 i pocs anys, comença avui mateix el seu tractament.
0: El Consell Insular assegura que no es farà cap normativa especial per salvar la situació del parc aquàtic de Beniancoya.
1: Així ho assegurava la consellera d'Ordenació Territorial i Turística, Núria Torrent, en el ple d'aquest dilluns, com a resposta d'una pregunta de Més per Menorca, on s'interpel·lava la pròpia consellera sobre la possibilitat de que el Consell pogués crear un pla especial per regularitzar les activitats turístiques en sol rústic. Escoltam el portaveu de Més, Esteve Barceló.
6: No fa massa dies, sembla que han tornat a veure publicades informacions sobre la possibilitat que el Consell pogués modificar o redactar qualque norma específica com un pla especial, van llegir, relacionant regularitzar activitats implementades en rústic, i en concret l'exemple que es posava era el del parc aquàtic declarat il·legal per la justícia de Beniancoya, que es va impulsar amb informes desfavorables. Llavors, davant d'aquests rumors, ens veiem una mica en l'obligació moral de demanar si l'equip de govern realment té pensat qualque modificació específica per regularitzar aquesta instal·lació.
1: Torrent assegurava que no es farà urbanisme a la carta i aprofitava Més per carregar contra l'anterior equip de govern.
7: No faran cap modificació normativa a mida de ningú. Vostès volen fer creure a la gent que aquest equip de govern no ens preocupàvem per el medi ambient o que no ens preocupàvem per regular les places turístiques, quan la realitat és ben diferent, ja que van ser vostès qui van donar barra lliure en el lloguer turístic en habitatges. Per exemple, durant el govern tripartit d'esquerres, entre el 2015 i el 2022, Menorca va passar de més de 21.000 places de lloguer turístic en habitatges a 30.328, un increment de més de 9.000 places, equivalent a un 44,1%.
0: I ara el que fem és obrir la plena d'esport. Jordi Rivera, bon dia.
8: Hola, bon dia. La barca de Menorca de voleibol femenilla té uniformes per afrontar els emocionants reptes de la propera temporada 2026-27. El club illenc ha presentat de manera oficial els seus nous equipaments sota el lema Fidels als orígens. És una aposta que fusiona la nostàlgia dels seus inicis amb un disseny modern i dinàmic per l'equip professional. La gran sorpresa d'aquesta campanya és la reedició de la històrica samarreta blanc i vermea que van vestir els primers equips infantils de l'entitat, perquè ens entenguem tots, molt semblant a la que llueix l'Àjax d'Amsterdam de futbol, no? Aquest disseny icònic va néixer al Col·legi Montetoro l'any 1985, coincidint amb la fundació del club 41 anys després. Les jugadores de la màxima categoria el retran homenatge a aquells pioners tornant a vestir els seus colors fundacionals. El president del Club Volei Ciutadella, Andreu Hernández, explica com va sorgir la idea de recuperar aquests uniformes antics.
9: La idea de reeditar aquesta camiseta tan especial per nosaltres va venir d'una de les reunions que vam tenir a la Junta, perquè estàvem pensant què fer, perquè la casa que fa les camisetes ens havia propost fer un canvi respecte a el que havíem dut els darrers anys, I la veritat és que el primer que se'ns va ocórrer va ser fer un homenatge en els orígens i també pues, perquè volem que enguany tots els equips de base puguin dur aquesta camiseta també, que és el que estem ara mateix preparant, i la veritat és que estem molt contents de l'escollida que ha tingut.
8: La presentació i la sessió de fotos per mostrar els nous equipaments van tenir lloc al propi col·legi de l'Avinguda de la Pau de Ciutadella, l'escenari on va començar tot. Allà també es va desvetlar una inèdita samarreta complementària que manté el tradicional vermell del club, però combinant detalls en blanc i blau marí que li aporten una imatge molt avantguardista. Amb aquest llançament, l'entitat menorquina busca agafar forces mantenint intactes els valors i la fidelitat a l'equip que els han caracteritzat des dels seus inicis, preparats ja per una temporada a l'elit que es preveu tan emocionant com sempre. I la Lliga de Futbol de Tercera Federació ja té calendari. El Mercadal arrencarà la temporada a casa davant el Formentera el 6 de setembre. Aquella jornada el migjorn tindrà un desplaçament a Eivissa per enfrontar-se al Sant Jordi, en el que serà una reedició del play-off que va donar l'ascens al conjunt menorquí aquesta primavera. La segona jornada, una setmana després, permetrà als de Biel Medina estrenar-se a casa davant l'Eivissa, mentre que els de Lluís Vidal viatjaran a les Pitiuses per veure's les cares amb l'Inter Eivissa en el que serà el seu primer desplaçament. Els derbis insulars, partits marcats en vermell, lògicament, seran a les jornades 15 i 32. El primer tindrà lloc a Los Nogales el 13 de desembre, mentre que el de la segona volta a Sant Martí serà el 25 d'abril. La temporada regular acabarà el 9 de maig amb el Mercadal rebent l'Andratx i el migjorn jugant al terreny del Llosetense. Cal recordar que el campió de Lliga pujarà directament a segona federació, mentre que del segon al cinquè classificat entraran en una fase de play-off que permetrà a qui superi tres eliminatòries accedir també a la categoria superior. Acabem amb bàsquet. Sembla que finalment Sergi Llull seguirà una temporada més amb el Real Madrid. Segons s'ha informat el diari Marca, el jugador menorquí ja ha signat la seva renovació per una campanya més, la que farà 21. Es va fer abans que arribés el nou tècnic Pedro Martínez, qui ara haurà de decidir el rol que li dona el base maonès.
0: Recordem, ja més informació a partir de les 2 a l'hora 14. Edu, Jordi, gràcies i fins llavors. També vos llegim a radiomenorca.com. Fem ara petita pausa y seguim.
10: Autos Magón els ha ofert la crónica de l'actualitat.
11: Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
12: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
13: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
14: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
15: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
16: Para disfrutar de Menorca no hace falta un césped verde, no hace falta un coche recién lavado, ni un barco reluciente, ni una terraza impoluta. Para disfrutar de Menorca solo hace falta quererla. Y quererla significa cuidarla. El agua es un recurso escaso y cada gota cuenta. Contamos contigo. Campaña de concienciación contra el desperdicio de agua. Ayuntamiento de Mahón.
17: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971 57 1700.

Bon dia, amics. Avui escoltaran, si vos sembla, la cançó La vida d'un barquiner, i vos explicaré un poc de on ve aquest nom i aquesta cançó, perquè és molt curiós aquesta riquesa que tenim a Menorca de paraules que només deim aquí, que són molt nostres, i en aquest cas avui és d'un anglicisme perquè és una cançó que ve de l'anglès. Aquesta cançó, La vida d'un barquiner, és música d'en Jaume Calafat, una cançó preciosa. Aquesta cançó es refereix, com indica el títol, a l'antic ofici de fer de barquiner, una feina que exercia el pare del lletrista de la cançó, que és el poeta maonès, en Tòfol Mus. La paraula bargain procedeix del mot anglès bargain, que significa pacte, tracte o acord entre dues parts. Els pescadors o mariners feien aquests tractes amb les persones que tenien la necessitat de travessar el port en barca. Aquest costum s'han de fer bargains, i de la persona que els fa, barguiner. Aquest anglicisme, com els seus derivats, és propi del català de Menorca i forma part del llegat cultural de les dominacions britàniques del segle XVIII. Aquesta cançó la va popularitzar el grup de Ginada i la va enregistrar en el seu disc Cançons de Menorca. Aquest disc es va editar l'any 1979. Ja veureu que en aquesta cançó, que la majoria ja l'heu sentida unes quantes vegades, us fixareu quan diu obrint nous camins, fent bargains sense parar. Bueno, ara ja sabeu què és fer bargains sense parar. Anem a escoltar La vida d'un barquiner.

0: La una a mediodía en Canarias. El PSOE mantiene su confianza en Zapatero. Desde hace 4 horas declara ante el juez el empresario y hasta ahora amigo del expresidente, declara Julio Martínez, solo poco después de confesar por escrito que era Zapatero quien marcaba los pasos a seguir, dibujándole como el verdadero jefe en la cúspide de una presunta trama de tráfico de influencias. También han presentado escrito de confesión los directivos de Plus Ultra. Todo esto complica la estrategia de defensa de Zapatero. La dirigente socialista andaluza y ex vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, mantiene su línea de defensa.
1: Mantengo mi confianza, entre otras razones, porque las personas que ayer remitieron carta al juzgado y que hoy declaran, aparentemente, supuestamente, ante el juez, han cambiado su versión respecto a la cuestión inicial, siguiendo la estela que ha marcado la sentencia de Ávalo en relación con el trato punitivo del señor Aldama.
0: Los socios del gobierno, los socios de Sumar, no compran este argumento. El PP intensifica la ofensiva. Nos vamos al Congreso. Josué Coello.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ni siquiera el socio de coalición defiende esta tesis y desde Sumar Compromís, el diputado Albert Ibáñez asegura que la situación de Zapatero es inasumible.
3: Más allá de lo penal y más allá de las estrategias judiciales y de defensa de cada cual, lo que ya ha reconocido el presidente Zapatero, bajo nuestro punto de vista, es inasumible políticamente.
2: Mientras que desde el PP, su portavoz Esther Muñoz...
4: Lo grave de las dos confesiones no es que apunten a Zapatero, que eso ya estaba por descontado después de las informaciones de la UCO y de la investigación. Lo relevante de las dos confesiones es que apuntan a Moncloa.
2: Ha puesto el foco en Sánchez y en el gobierno y habla de una ley del silencio socialista que ya no funciona.
0: Los hosteleros creen que la nueva ley antitabaco, a la que hoy da el visto bueno el gobierno y que prohíbe fumar en terrazas, solo va a desplazar el consumo a otros espacios. Sira Valdés.
5: A la espera de conocer el texto que aprobará finalmente el Consejo de Ministros, desde Hostelería de España recuerdan que la nueva ley del tabaco aún tendrá que pasar la pertinente tramitación parlamentaria y confían en que los partidos políticos vean como ellos que se trata de una norma, dicen, que no tiene mucho sentido porque solo servirá para desplazar el consumo y no para reducirlo. José Luis Álvarez Almeida es su presidente.
6: Esta medida no va a proporcionar un descenso del consumo, sino lo que va a hacer es desplazar a los fumadores a otros espacios que serán cerca de los portales que tengamos alrededor de los negocios de hostelería, donde no está preparado para poder fumar.
5: La educación y no la prohibición, aseguran, sería más efectiva.
0: Un barco ruso ha hecho ejercicios con fuego real a menos de 100 kilómetros del Reino Unido, en el Canal de la Mancha. Antonio Martín.
7: El ejercicio de la fragata rusa coincidió con el momento en que se producía el cambio en el gobierno del Reino Unido después de la renuncia de Keir Starmer. El barco avisó a otro buque de la Armada Británica de sus intenciones y este último se mantuvo a distancia, vigilando cómo se producían disparos en aguas internacionales. También un avión militar francés contactó con el barco ruso para saber qué estaba haciendo en el Canal de la Mancha. Este tipo de fragatas de Rusia portan misiles antibuques, cañones y ametralladoras. Y es que Rusia está incrementando su presencia militar en el canal. De hecho, esta misma fragata había sido detectada con anterioridad escoltando a otros barcos de los que se sospechaba que transportaban petróleo ruso de manera ilegal para sortear las sanciones internacionales.
0: Asturias acaba de anunciar que va a prohibir la pesca de salmón la próxima temporada. Hay riesgo de extinción. Radio Asturias, Alejandra Jiménez.
8: Así es, el consejero de Medio Rural del Principado, Marcelino Marcos, ha anunciado la medida esta mañana. Se veda la pesca del salmón en 2027 para favorecer la recuperación de la especie.
9: A veces hay que tomar una decisión de estas características para intentar conseguir el objetivo, que es que nuestros ríos tengan más salmones, que se pueda preservar la especie.
8: Aunque hay una excepción para mantener las tradiciones, la próxima temporada se podrán pescar 2 salmones. Los 2 campanus abrirá la temporada y cuando salga el primer salmón de cada cuenca se volverá a cerrar. A partir de ahí se analizará la situación para tomar más medidas. Por eso Asturias pide al Ministerio de Transición Ecológica que paralice la tramitación para incluir al salmón atlántico en el DESPRE.
0: La nueva ola de calor ha comenzado. Hasta 10 comunidades autónomas están en alerta. Para la mayoría, el calor que van a tener que soportar va a implicar peligro para actividades habituales. La alerta es naranja desde ya. Vamos con la actualidad deportiva. Sara Núñez, adelante.
10: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues en el día después de la celebración del Mundial en Madrid, que reunió a más de 2 millones de personas para recibir a los jugadores y al cuerpo técnico de la selección. Un momento único para todos ellos, que de hecho anoche el director deportivo de la selección, Aitor Caranca, destacó en el larguero.
11: No lo esperamos porque no pensábamos que iba a ser tanto, ¿no? Me habían dicho lo de la Eurocopa, yo he vivido aquí otras experiencias con el Madrid, pero la verdad es que nada como esto.
10: Termina así el Mundial definitivamente para los jugadores, que ya hoy comienzan sus vacaciones. En ciclismo, después de la jornada de descanso de ayer, vuelta del Tour de Francia, que lo hace con una crono de 26 kilómetros. Enviado especial Borja Cuadrado, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Buenas tardes desde Viana. Ha arrancado a la 1:00 p.m. con el polaco Kamil Gradek, la contrarreloj individual de este Tour de Francia, la única. 26 kilómetros con final en Tonon-les-Bains, en una jornada en la cual Tadej Pogačar afronta el día como líder. Tiene 5 minutos de ventaja sobre Remco Evenepoel, 5:58 con Isaac del Toro, a 7:28 sexto Juan Ayuso. Principales horarios de los favoritos: saldrá a las 5:05 Ayuso, 5:13 Remco, 5:15 el maillot amarillo Tadej Pogačar.
10: Muchas gracias, Borja. Y además, en baloncesto ya se conocen los emparejamientos del primer título de la temporada. En las semifinales de la Supercopa Endesa se verán las caras: el Juventud de Badalona contra el Baskonia y el Valencia Basket contra el Barcelona.
13: No supe lo que era un hogar hasta que la conocí.
14: La gente que es mi hogar.
15: Para cada uno de nosotros y nosotras, el concepto casa significa una cosa.
16: Ya no cabe en esta casa.
15: A veces es el lugar donde crecimos, ese olor que reconocemos nada más entrar, el piso de estudiantes.
17: De alquiler buscaba un piso y encontré yo dos o tres.
15: Y hay personas casa que son hogar, estemos donde estemos. Pero la casa también es hoy una de nuestras grandes preocupaciones. Alquileres imposibles, jóvenes que no pueden emanciparse, personas que comparten piso a los 40, porque tener o no tener casa marca nuestra vida.
18: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
15: En el 681-016731. Hoy hacemos El Faro Casa, el LASER.
18: El Faro, con Laura Piñero, Cadena SER.
0: Volvemos en menos de una hora en tiempo de hora 14 con Javier Liébana.
18: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
19: 1:07, escoltes d'Avui per Avui Menorca, d'aquest dimarts 21 de juliol. Avui hem començat el nostre programa doncs, escoltant a Juan Bravo, que torna cap a Menorca després d'haver assistit al Mundial, o hem estat fent un tomb per al Menorca Music Festival, però també hem estat xerrant amb el director de desenvolupament del producte d'Endor Technologies, en Joaquín Escudero, a qui li hem demanat a veure què és el que fan exactament, perquè ells estan fent cremes per la pell, però per un motiu. I ens explica el motiu.
20: Nosaltres el que fem és investigació en càncer. L'objectiu de l'empresa és generar recerca en càncer. I per això la millor manera de fer-ho és finançar-se l'empresa amb el que és recerca en productes. La tipologia de càncers que anem a tocar són càncers sòlids. Basat sobretot en tot el tema de la immunitat, que ara està molt de moda, però quan vam començar fa 15 anys doncs hi havia molt poca gent que en feia.
19: Amb ell, Aida Viscarri, que se n'encarrega del tema de l'executiva de vendes de la marca, en xerra un poc dels productes.
21: Per exemple, dos sèrums, un més aviat específicament per treballar l'oxidació, que seria vitamina C i tranexàmic, que això ens ajuda a fer front a tots els radicals lliures, bueno, tot l'estrès oxidatiu que rebem durant el dia a dia. Seria un producte més específic per treballar, aplicar pel dia. I després un sèrum més estimular, un efecte per estimular més els fibroblasts, més per la nit, enfocat més per aplicar-lo una mica més.
19: No, és una línia molt extensa de varietat i quantitat de productes, però tot i així explicava Naida que és quasi millor el que hi hagi pocs i bons productes que et donen bon resultat, i això és fonamental perquè aquests productes fidelitzin, perquè es venguin i, per tant, que es financi aquesta carrera d'investigació per al càncer. Això era la primera del programa. Ara fem una petita pausa, uns bons consells, i anem de seguida al nostre EcoSER que fem amb APAEM.
22: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xuroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxuroi.com.
1: Aquest dissabte i diumenge arriben les festes de Sant Antoni a Fornells. Emoció, alegria i germanor al poble mariner de Fornells, on els cavalls i caixets seran els protagonistes. Sant Antoni ja és aquí. Seguiu les recomanacions de seguretat per fer la festa més gran. Des de l'Ajuntament, desitgem a fornellers i visitants molt bones festes de Sant Antoni.
3: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate ensalada granel a 1,79 euros kilo. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. El filete de ternera balear al corte a 16,99 euros kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
4: Ya están aquí las segundas rebajas. Llega el mayor estocaje del verano con precios increíbles. Para él, bermudas 2 por 25 euros. Camisas de manga corta 2 por 30 euros. Bañadores solo 6 euros. Y las abarcas para él y ella ahora por solo 12,99. Segundas rebajas de Memphis. Más género, más variedad y los mejores precios del verano. Te esperamos.
23: 53è Festival de Música de Maó. Nits de música als Jardins d'Espanya. A Mon Ami Sarasate, un homenatge al violinista i compositor de Pamplona, amb Lluís del Valle al piano i la violinista Ana Maria Valderrama. Dimecres, dia 22 de juliol, al claustre del Museu de Menorca, a les 9 del vespre. Entrades a ticketib.com i una hora abans a taquilla. Joventuts musicals de Maó. Sense música, no hi ha vida.
24: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
25: Cuando baje el sol, empieza otra Menorca. Ven a Subaida. Visita gratis la finca, los animales y la tienda. O elige tu experiencia. Degustación de quesos y vinos de Menorca, demostración ecuestre de doma menorquina o música en directo. Vive una noche mágica. Más información en www.subaida.com.
26: Si piensas que ya lo has visto todo en Menorca, prepárate para sorprenderte. En el impresionante puerto de Mahón, la fortaleza de la Mola te espera, con sus túneles, cañones, acantilados, y en el corazón de la isla, Torralba d'en Salort, la Menorca talayótica en estado puro, con la taula más grande de la isla. Más información y reservas en fortalesalamola.com y torralbadensalort.com. Vive la emoción de Menorca y su historia.
27: Gaudir del sabor del formatge Mahó Menorca sempre és un plaer. La millor opció a qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahó Menorca. El formatge de sempre. Amb el segell Denominació d'Origen Protegida. Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
28: A Menorca, cada casa té una història. A Domo Elín, hi posam l'energia perquè la puguis viure amb tranquil·litat. Electricitat, fontaneria, domòtica i energia solar amb la confiança i la proximitat d'un equip de casa. Domo Elín, al teu costat, avui i sempre. Estem al polígon de Maó i a domoelín.com. Domo Elín us desitja un gloriós Sant Jaume.
29: Ràdio Menorca i l'Associació de la Producció Agrària Ecològica presentam Ecoser. Un espai dedicat a trascar per l'agricultura ecològica i l'agroecologia, la producció ecolocal, la sobirania alimentària, la resiliència climàtica, la biodiversitat, les varietats locals, les races autòctones, amb el suport del Consell Insular de Menorca. APAEM, sembrar amb salut a Menorca, la cuim per a tu.
19: Obrim el nostre Ecoser. Continuem sumant capítols en aquesta xarxa que estem teixint per fer una radiografia, una actualització documental completa sobre el nostre patrimoni ramader i les races autòctones d'interès agrari. Si fa uns mesos obríem aquest recorregut parlant, per exemple, se'n recordaran del Gai d'Indi, amb en Llorenç Palleres, avui ens aturem a una de les històries més singulars, fascinants i representatives de la nostra biodiversitat, la vaca de la reina, una raça amb unes arrels històriques vinculades a la nostra illa, que ha passat per moments de risc extrem i que, gràcies a l'esforç col·lectiu i al llarg treball rigorós de qui avui ens acompanya, es troba en un moment decisiu per al seu reconeixement oficial. Per conèixer a fons en quin punt es troba aquest procés, quin és el seu estat de conservació i com es presenta el seu futur avui, ens acompanya a l'altre costat del fil telefònic en Miquel Taltavull, que és president de l'Associació de Ramaders de Vaques de la Reina. Miquel, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Lluís, molt bon dia.
19: Per als oients que potser han sentit parlar de la vaca de la reina però no en coneixen bé els orígens, com acaba una vaca d'origen suís tan vinculada a la història i al paisatge de Menorca?
2: Bueno, aquesta raça va ser fruit d'un intercanvi perquè la reina seria la segona quan va venir, el 1860. La gent d'aquí va demanar per remuntar un bon mes i per favorir la producció de formatge, que era molt típica aquí a Menorca. I ella tenia la granja seua de la Florida, de Madrid, diverses races d'animals, d'espanyols, inglesos, i també tenia de procedència suïssa. I ella li van demanar un toro per començar les vaques que hi havia aquí, per millorar la producció. I ella, en vez d'enviar això, com a regal en el poble de Mó, va enviar 6 vaques i un brau, un toro. I a partir d'aquí ja va començar la història d'aquesta vaca.
19: Fins a quin punt ha tingut importància la tradició oral i la memòria dels ramaders d'aquí de Menorca per evitar que aquesta casta desaparegués del tot?
2: Bueno, aquesta raça, fins que no s'hi va introduir la persona, tenia molta importància perquè viu a la Santa Llet, també els bous es empraven molt per llaurar, que empraven animals per estirar les arades i això, i empraven aquests braus també, i bona producció de llet. La persona, clar, la persona és una especialitzada en això i en la llet, i va desbancar un poc aquesta raça. A poc, va anar perdent d'importància, fins que va quedar un port de la gara.
19: No fa massa temps hagut que la vaca de la reina està a punt d'aconseguir el reconeixement oficial com a raça autòctona de Menorca. Quins passos legals i tècnics s'han hagut de fer per arribar en aquesta porta?
2: Sí, això és molt complicat, perquè quan hi havia molt poques, van començar a recuperar uns quants, van formar una associació, ens ajuda sobretot de la conselleria de la Balear, van anar tirant, van fer extracció de semen, ADN, bueno, coses que ens hem demanat per legalitzar aquesta raça. Primer de tot, ja la vam reconèixer com a l'any 2020 com a raça autòctona Balear. I ara estem amb els passos, que hem de fer un dossier i moltes proves, moltes coses, per reconèixer-la com a raça autòctona espanyola, que és una cosa difícil, però bueno, nosaltres anem fent les passes, que és el que ens demanen, que du molta feina, i bueno, gràcies a tots els ganaders que ens ajuden, i sobretot a la conselleria, anem fent, i el FAP és qui dus tot el papeleo.
19: I què suposarà exactament per als ramaders i per a la biodiversitat de l'illa que finalment s'obtingui aquesta distinció oficial per part de l'administració?
2: Si ho podem aconseguir finalment, és un pas molt important perquè hi ha molt més ajudes. Ara ja ens en donen ajudes, però poques. I també té més nomenada perquè la gent ho conegui més i, bueno, és una raça que no és una llàstima que s'hagi de perdre. I així aquesta vegada aguantarà un poc més. Veig que ara hi ha bastanta gent interessada i anant recuperant a poc a poc.
19: Encara no sabem, no?, la data en la que això serà oficial?
2: No, perquè aquesta reunió de races que fa del Ministeri se fa dues vegades cada any, una o dues vegades cada any. I nosaltres tenim l'informe ara, un dossier de més de 300 pàgines, enviat en el Ministeri d'Agricultura, i ells ho repassaran, i després ja ens cridaran la reunió que t'interessi a ells. Quan parlem d'una reunió i és de totes les comunitats autònomes, després allà s'hi decideix.
19: Com a president de l'associació, quina és la fotografia actual de la raça aquí a Menorca? És a dir, de quants exemplars i de quantes explotacions ramaderes estem parlant avui en dia?
2: Bé, com van començar 6 o 7 vaques, ara en tenim 70... Censat, 76, trop, entre petits i grossos i mascles i femelles. Hi ha més de 20 exposicions que tenen, entre Menorca i Mallorca. Mallorca també hi ha 3 que estan interessats i també en tenen. I bueno, anant recuperant bé. Tots els que en tenen, tant si ho fan en ecològic com si ho fan per la llet, veig que els dirà bé. Tothom, més o menys, aguanta i van recuperant i volen posar més animals. Però fa una feina molt lenta, però bueno, a poc a poc anem creixent.
19: I quin tipus de maneig es fa d'aquests animals? És a dir, sabem que la conservació de les races autòctones va més enllà de les etiquetes, però com s'adapta la vaca de la reina al model agroramader que tenim actualment a Menorca?
2: Bueno, ara, la raça de la reina tenim dues maneres de producció. La manera que és la que tenc jo, que per producció de camp i de famílies reproductores, totes les famílies joves queden per casta, i després hi ha els que tenen per munyir, que també ara hi ha 3 o 4 o 5 que estan interessades, i munyen amb altres races de teres, com la menorquina, o la parla suïssa, i la frisona també. És una raça que no és tan productora com la frisona, però és molt més rústica, i viu amb més anys. I això, a la llarga, fa que sigui interessant. També per la producció ecològica, interessa molt aquesta raça, perquè com que viu del camp no hem de ser tant de pienso i bueno, veig que la gent s'interessa.
19: Sí, és el que t'anava a demanar un poc des del punt de vista ramader i funcional, quines són les principals virtuts o característiques, per exemple a nivell tema la carn o la llet tenen doncs alguna característica particular?
2: Bueno, la carn és un poc... Les vedells d'engorda, per exemple, que deien altres, són un poc superiors en els frissons, sempre són un poc més grossos. No és d'especialitat en camp, perquè són una raça mixta, però hi ha els productors de llet, també, amb una alimentació més ecològica, produeix bastant, no tant com la frissona mai, perquè la frissona és una especialitzada, però fa bones produccions. En tenim 17 en control de té i produeixen entre 30 i 35 litres cada dia, que és una bona mitja.
19: Bueno, des de l'associació esteu fent una feinada per posar en valor aquest patrimoni. Quins són els objectius més immediats que vos marqueu d'aquí a final d'any, a part de poder mirar d'aconseguir si finalment s'aconsegueix aquest reconeixement?
2: Bueno, d'aquí a final d'any, el que fem cada any, l'extracció de semen, tots els petits, els diferents ADN, els diferents de carta, perquè feim els registres genealògics, el llibre el duim nosaltres, en la conselleria també, juntament, i bueno, hi ha feina, l'extracció de pel, per saber l'ADN de cada animal, i bueno, i penya de mides, cada any, tots els que ja són... Tenen més de 2 anys el llibre d'anar amb milles, de tot. I el que hem fet cada any fins ara, ja feia, però bueno. Anem paient, com que ho feim de gust, poc a poc, i ja veurem què passa.
19: Per acabar, Miquel, quin missatge t'agradaria enviar als joves ramaders o a la societat menorquina en general sobre la importància d'estimar i protegir el nostre patrimoni ramader autòcton?
2: Bueno, jo més que res és recuperar-ho i ho enteró, perquè jo tots els majors que he ratllat, en Joan, del d'Arenys i molt d'altres, tenien molta estima aquesta raça. A poc a poc van anar desapareixent. Però era una raça que formava part de tota la cultura de Menorca, des de fa molts anys. I en els joves, bueno, que tots els que siguin interessats, pues, que es posin en contacte amb nosaltres, i si podem facilitar qualque vedella o qualque... Semen, tenim semen, i com el cabrau, doncs nosaltres estem disposats. Sempre estem disposats a fer el possible dins la nostra possibilitat, sempre.
19: Doncs Miquel Taltavui, president de l'Associació de Ramaders de Vaques de la Reina, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a l'Ecoser i molt bon dia.
2: Molt bon dia a vosaltres i moltes gràcies.
29: Ràdio Menorca i l'Associació de la Producció Agrària Ecològica presentam Ecoser. un espai dedicat a trascar per l'agricultura ecològica i l'agroecologia, la producció ecolocal, la sobirania alimentària, la resiliència climàtica, la biodiversitat, les varietats locals, les races autòctones, amb el suport del Consell Insular de Menorca. APAEM, sembrar amb salut a Menorca, la cuim per a tu.
5: El Port de Maó es vesteix de festa. L'Ajuntament de Maó presenta Estiu al Port. Cultura i tradició fins al 9 de setembre. Vespre d'art, enguany dedicat al record de Josep Begú. Cicle de música per sentir. El 10 de juliol, Leo Manso Ramer. El 31 de juliol, amb suc i sopes. Activitats per a tothom. Espectacle de cavalls, diversió infantil amb pinyeta pinyol, Menorca en dansa i l'espectacular Copa del Rei de Vaixells d'època. Cada dissabte a la nit, mercat de nit al port. I la nit de música, al moll d'autoritat portuària. Consulta el programa a ajmao.org, Ajuntament de Maó.
6: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xoroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxoroi.com.
7: Ja estic farta de tanta calor. De la calor del carrer, de la calor de casa i de la suor que em ve quan em toca anar a comprar. Per això aquest estiu jo cerc zero calor i els millors preus. A Sant Crispin arriba Zero, una nova marca amb productes per al dia a dia i ofertes ben refrescants. Aquest juliol descobreix la nova marca Zero a Sant Crispin i baixa la temperatura de la teva compra. Cooperativa Sant Crispin, des de 1953 al servei dels consumidors, amb botigues a l'O i és millor.
8: Si quieres disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Ascrán Polut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad te esperan. Ascrán Polut. Reserva ya tu mesa al 971-37-67-43. Ascrán Polut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
9: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
10: Hoy por hoy Menorca, 95.7.
19: Píndoles de història a Ràdio Menorca, amb Amador Marí. Amador, bon dia.
11: Bon dia.
19: Com era Menorca dins un marc i un moment? Per això hem de viatjar al segle XIX i haurem de començar fent un cop d'ull primer com què passava el país, no, Espanya, en aquell moment, per anar de mica en mica a aturar amb fets singulars, com algun període i conflicte particular, com la Guerra del Francès, i com va tenir impactar més o menys a Menorca, també quina era la visió dels menorquins de tot el que estava passant en aquell moment de la història, i que ens anirà duent a poc a poc cap a la revolta del 1810. Però, com sempre deim, Amador, suposo, hem d'anar a pams, no?
11: Bé, jo volia començar un poc en com era la situació d'Espanya la primera dècada del segle XIX. A tot això també existia un conflicte polític entre les autoritats municipals i els governadors que defensaven els antics furs. Les autoritats municipals defensaven els antics furs i privilegis, el que seria l'autogovern propi de Silla, mentre que el governador defensava un absolutisme, una autoritat centralista, una autoritat molt reforçada en relació amb el que fins aquell temps havia existit, un control estricte dels municipis que incluïa intimidació i amenaces contra els representants municipals, un menyspreu dels privilegis i, lògicament, una progressiva limitació de l'autonomia local, especialment, i molt especialment, la prohibició d'enviar representants de Menorca a la cort per tractar directament amb el rei, cosa que havien fet els menorquins
0: dels temps de la conquesta. Uh-huh. El fet és que quan es produeix la guerra dels francès, les autoritats menorquines queden desconcertades. No fou un cas extraordinari de Menorca, va passar a molt d'altres bandes, per el que deien, la successió d'esdeveniments, m'estic referint a indicacions de reis, ordres contradictòries, de fet, com ja també van recordar quan van xerrar del governador Ramírez, no es va atrevir a prendre partit per a Ferran VII o per a Napoleó, perquè tenia ordres simultànies en un sentit i en l'altre, i això va donar lloc que la tropa s'amotinar contra el coronell de regiment de Sòria que va intentar proclamar en Napoleó Bonaparte. Al mateix temps, com recordareu, el bisbe Joano recomanava obediència als francesos, però la tropa va proclamar en Ferran VII i exigir la destitució del governador. A partir d'aquest moment, s'organitza una Junta de Defensa de Menorca que designa també diputats i que representaran a Silla en la Junta de Defensa i de Govern de Balears. Això va ser característic

De volta, en Ramírez va pujar, va arribar a Menorca un nou governador, mariscal de camp, marquès de Palacio, i aquest senyor, el 27 de juny, va arribar a un tractat de pau amb el contraalmirall britànic, Sir George Martin, per els que van acordar cessar les hostilitats des del 1805, que estan en guerra en Gran Bretanya, i d'aquesta manera permetre que la flota britànica pogués emprar el port de Mo com una de les principals bases a la Mediterrània. Hi ha que dir que el port de Mo va ser molt important per l'esquadra britànica, perquè des d'aquí es van bloquejar les connexions entre Toulon i Marsella de França i Catalunya, impedint que arribessin reforços i provisions. Bé, l'endemà de signar aquest acord, el 28 de juny, la tripulació dels vaixells de guerra que hi havia en el port de Mo, uns 3.000 homes, s'amotinar contra els oficials. Un comentari. En temps d'en Godoy, havien ordenat a l'almirall Valdés, que està en Cartagena, que se'n negués cap a Toulon i que lliuresen els francesos sis vaixells de guerra que tenia sota el seu comandament. L'almirall Valdés va anar tot el poc a poc possible fins que va arribar dia 5 de març en el port de Mo, havia sortit a principis de febrer, i aquí va quedar i diguem que va fer com es va fer el loco, clarament, encara que li manaven que se n'anés cap a França, es va negar, i quan va començar la guerra dels francès, ell encara era Mo, i evidentment, encara que el van destituir, aquests sis vaixells van quedar en esport i després passaran a formar part de la flota espanyola que lluitarà contra els francesos. El fet és que aquests mariners sublevats van pujar cap a Mahó, s'hi va ajuntar la majoria de les tropes que hi havia en aquell temps a Silla i van exigir que volien anar cap a la península per combatre els francesos. Van perseguir els oficials, els hi van disparar qualque tret de fusell, però no en van matar cap. La situació es va tranquil·litzar gràcies a que les autoritats de Silla, ajuntament, clergues i persones benestants van aportar 40.000 duros, una quantitat important per gratificar la tropa i la marineria i finançar que sortiguessin de Silla. Així el marquès de Palacio, al front de la guarnició, prop de 5.000 homes, va partir cap a Catalunya 20 dies després i unes setmanes més tard van partir tots els vaixells de guerra cap a Cartagena. Com a conseqüència, Menorca va quedar amb una guarnició mínima formada per uns 500 soldats suïssos no molt confiables i que posteriorment també partirien cap a la península i unes milícies urbanes que s'organitzaren per garantir l'ordre públic ja dins el 1809. Mm-hmm. No es necessitava una gran guarnició perquè la presència naval britànica garantia la seguretat de les Illes Balears i impedia que cap vaixell francès pogués arribar a Menorca. Poc després d'aquests fets es produeix la batalla famosa de Bailén,
Júlia.